temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i, sobretot, molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

Tres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio.

Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: El doneme el bon dia i la benvinguda a este Despertador Blue, la sintonia de Blue Radio.
1: Bon dia, Despertador.
0: I el parla que t'acompanya, el Tomi Juan Tormo, des d'ara ja està a les 9, així al 90.2 de la FM, a través de la web blueradiofm.es.

0: mile. Serve it ancient city style. Talk it out, babble on. Battle for your life, Babylon. That's gossip. What you on? Money don't talk.
1: Rip that song. Eso es el despertador de Blue Radio.
2: Doneme el bon dia i la benvinguda si t'acabes d'incorporar. Si ja està bé, gràcies per despertar a nosaltres. Que el parla que t'acompanya, Tommy Fantormo, a ser el despertador de Blue Radio. T'acompanyem fins a les 9.

7 minuts passen de les 9 del matí d'aquest divendres, 5 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. Encetem ja 100% Radio Fórmula i contar-vos també que en res

és avui, programació especial amb motiu d'este evento avui i també demà al matí. En un ratet, com te dic, la primera de les connexions, sempre en companyia d'Àlex del Pam. Però ara obrim 100% Radio Fórmula i saludem com mereixen a Chi Sport, que són els nostres patrocinadors de l'actualitat musical. Chi Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Per això no és roba qualsevol, eh? És roba que s'adapta perfectament a l'hora dels teus entrenaments o competicions en el món del ciclisme, running, trail, triatlón. A Chi Sport tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. A més, agafem la premsa d'avui, primera pàgina, efemèride, i ahir ens contem que avui felicitem l'aniversari a David Bisbal Ferrer. Bueno, pues sí, David Bisbal. Ell va néixer tal dia com avui, però de 1979, a Almeria. Cantant, compositor i actor espanyol, que va alcançar la fama a inicis de la dècada del 2000, al quedar com a segon finalista en la primera edició de Operación Triunfo. En 2016, l'agència Personality Media va elaborar un informe d'opinió pública on ell continuava obtinguent un alt percentatge de popularitat entre la població espanyola, siguent conegut, dades de 2016, per un 97% dels espanyols. Tot el món coneix a David Bisbal. En novembre de 2022 va rebre per part de Universal Music el galardó quàdruple disc de diamant per les seues ventes. I és que fins a 2022 havia venut més de 4 milions de discos a tot el món. Tenim avui molt bona excusa per començar este 100% Radio Fórmula amb David Bisbal, que és el seu aniversari. Però si també és el teu, si tu avui celebres algo important, felicitats també per a tu. Arranca 100% Radio Fórmula. I per així, de tots els grans èxits de Bisbal, bueno, pues anem a quedar-nos amb ese titulat Camina i ven, des de l'àlbum Buleria.

43, ultraligera, cola el seu, Lapsus. En el 32, en directe desde Mèxic, Oye mi amor, de Dua Lipa y Els Maná. En el 24, una altra novetat, Morat i Silvestre Dangond, i Lo poco que yo quiero. I una altra novetat, però esta entra amb més força que les altres, per tant s'apropia del títol de disc actiu de la setmana. Posició número 15 per a Maluma i Tu recuerdo. Disc actiu que sonen els matins a les 11 i a la 1, per la vesprada a les 4 i a les 6, i sempre de la mà del centre comercial Plaza Mayor Xàtiva. Ja saps, si vols que el teu dia siga un dia redó, siga especial. Centre comercial Plaza Mayor Xàtiva, els millors plans per a tu. En el top 10 tenim a estos. I ahir, entre els importants, Shakira i Burna Boy amb el Dai Dai. En el 9, Fangoria, Me Voy. En el 8, Pablo López, Esdrújula. En el 7, Madonna i Sabrina Carpenter amb el Bring Your Love. En el 6, La Fúmiga, Gent de la Mediterrània. En el 5, Manuel Turizo, Te hacen falta dos. En el 4, Bebe Rexha y Fedlis, New Religion. En el 3, Quevedo y Elvis Crespo, La Graciosa. En el 2, Ed Sheeran y Sairi, amb el remix de Cámara. Era el número 1 y ha caigut al 2. Per tant, nou líder a seguir que tenim. I este seran Leoni i Callum Scott amb el tema Stay. Bueno, pues fantàstic número 1 per als pròxims dies. Recordo que este sona a les 10 i a les 12 i per la vesprada a les 5 i a les 7. Sempre amb el patrocini d'Òptica Central. Els que tenim en canals, Xàtiva, i en la web optica-central.com. Es quedem amb una de les novetats.

Shakira amb nosaltres, que li tenim amb dos temes en la nostra llista. Bueno, pues en el 10, el Dai Dai amb Burna Boy. I un poc més avall, este l'Algo Tu que compartís amb Belén, la posició número 14. Bueno, pues els dos importants, sabíem. I des del lloc número 4 de The Rixai Faithless, New Religion. Ha sigut ja número 1 i

3 minuts i amb la informació de la previsió de l'oratge, la que llegim a través de la web oratgenet.com. Avui es conten: benvinguts o siguen el llevant i la pluja. Després de dies de molta calor, sempre s'agraeix un dia com el d'avui. Bufarà el llevant i el gregal, alterant la mar i deixant el cel cobert i portant pluges a bona part de la comunitat. Ja ha plogut a última hora de la matinada i ho farà fins ben entrat el migdia o primera hora de la vesprada. On més pluja s'espera serà les zones costaneres de València i nord d'Alacant. Però este matí també ha descarregat en força en punts de Castelló. A Cabanes, per exemple, porten a hores d'ara 90 litres. A partir del migdia, la pluja ja anirà a menys i els núvols s'escamparan de nord a sud. A més de la pluja, també cal destacar el descens tèrmic. Ho hem notat, veritat? Les màximes avui arribaran amb dificultat als 25 graus a la costa i als 20 al nord. Demà dissabte anirà imposant-se el sol per tot arreu. I per el matí quedaran alguns núvols a la costa. De vesprada podria escapar-se alguna gota a l'interior. Les temperatures mostraran una clara tendència a pujar, però sense fer massa calor encara. El cap de setmana acabarà amb intervals de núvols i més calor. No s'espera que plogui, però tampoc se descarta que per l'interior se puguen formar nuvolades i pugui caure alguna gota per a la vesprada de diumenge. I per a la pròxima setmana, els models donen de moment estabilitat i temperatures que seran més altes que estos dies. Visitem Aemet. Vegem que la màxima prevista per avui a Xàtiva, 23 graus, després dels 36 que van patir ahir. La mínima s'ha quedat als 17 i pel que fa a la probabilitat de pluja, bueno, pues altíssima, fins les 12 del migdia, d'un 90%. De 12 a 6 de la vesprada, un 65%. I després ja, nula. Després de les 6, ja patirà.

Obrim ja el temps del 100% peticions i es toca edició de divendres 5 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. Des d'ara fins les 2 anem a parlar-te de motor, de cotxes. Ja t'ho contava abans, eh? Anarem en res en directe des de l'Albereda Jaume I, avinguda Selgas de Xàtiva, a conèixer tot sobre la fira de Adexauto. Bueno, pues en res, la primera de les connexions amb Àlex Elfa. Però a part de parlar-te de cotxes, de promocions,

0: Dios, no estem d'acord en absolut amb Fangoria, que diu que me voy. Però què va, si has acaba de començar. Vinga, que anem a inaugurar oficialment esta programació especial amb motiu de la Fira de l'Automòbil de Xàtiva. La Fira a Dexauto. Ens n'anem ja cap a l'Albereda Jaume I, que per allí tenim Àlex Elfa. Àlex, molt bon dia.
1: Tenim Àlex Elfa, no, normalment no tens a ningú més, no?
0: Jo sempre ho dic, eh? Tu eres l'enviat.
1: Bueno, gràcies a Déu, està el temps de categoria, avui, per matxacar-nos. Sí? Anem a estar en sessió de matí avui i en sessió de matí de demà, ¿vale? O sea, que van a anar un poquet a tope i, sobretot, bueno, que millor manera de començar esta treche, mira, de l'automòbil, si no m'equivoque, de Àlex Auto, en el seu organitzador i en el seu president de Àlex Auto, Jesús Blázquez. Jesús, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: L'ha agarrat el pèl perquè té mil faenes, però bueno, jo pense que val la pena el poder estar i poder reviure tot que anem a passar. Jesús, una nova edició de Àlex Auto i Audi Esportes en Xàtiva, en este cas, és que m'estava inquietant. Com afronteu este any una cita tan important del calendari empresarial de tota la ciutat?
2: Pues com sempre, començant en moltes ganes, no? Aquesta fira que ja és el número 13. L'horatge és un poquet...
1: 12+1.
2: 12+1, correcte. L'horatge ens preocupa un poquet, però bueno, en principi estem tranquils perquè està respectant-nos prou. Jo tenia un poquet de por a les tormentes i al vent, que ens donava en el mòbil que ja està, per lo menos les 12 o la 1 tindríem, però en moltes ganes, molta il·lusió. N'hi ha més cotxes que mai, això és una barbaritat de fira. Impressionant, que vinguin a veure-la perquè està l'Albereda molt xula.
1: Bueno, per a aquell que no sàpiga on està l'Albereda de Xàtiva, és l'artèria principal. Vull dir, és on podem trobar l'Ajuntament, on podem trobar el Gran Teatre, etc, etc. Organitzar una fira d'estes, Jesús, en el nivell que ho fas ja, requereix molts mesos de treball, m'imagino, no? Quan comences realment a preparar aquesta edició?
2: Bueno, esta edició vamos a començar en febrer. Vamos a començar en febrer a preparar ja, a convocarem a tots els companys d'automoció, gerents i responsables de cada marca, farem les reunions, modificarem, llevarem, i bueno, i el que té un esdeveniment d'aquest tipus, que és un palizón. Però des de febrer portem organitzant, preparant, perquè quan arribi el moment, és que tot bé, i no, sempre n'hi ha alguna cosa per pulir.
1: Però això s'ha de prendre, no? D'una edició a una altra, s'ha de prendre. Este any tornem a veure una gran representació de marques i concessionaris. Què destacaries de l'oferta que van a encontrar els visitants?
2: Bueno, en vehicle nou destaque les marques asiàtiques que estan representant aquesta fira en més d'un 35% de l'estocatge.
1: 35%?
2: Sí, sobretot el vehicle híbrid i elèctric, que avui és una realitat, al 100%. Més d'un 40% de les ventes en 2026 ja són d'aquest tipus de combustió. També destaquem la gran oferta en vehicle d'ocasió que n'hi ha, en descomptes molt, molt interessants, que la gent pues, que vinga, sobretot avui divendres, que és el primer dia, trobarà les millors ocasions de la fira. I també pues, destaquem novetats en quant a vehicle nou en cada una de les marques, que la veritat és que donen molt de què pensar, perquè fa 4 o 5 anys aquest tipus de vehicles eren prototipos. I avui són una realitat que avui cada un pot comprar-se-lo fent un xicotet esforç, vehicles que apareixen del futur.
1: Bueno, ha que dir que nosaltres encara no hem pegat la volta a la fira perquè volíem agarrar a Jesús, ara anirem veient el que n'hi ha. En el sector de l'automòbil està vivint una important transformació, no? Con la plegada de les noves tecnologies, els sistemes de mobilitat, com se refleja aquesta evolució dins de la fira?
2: Bueno, básicamente lo que estaba comentando, el mercado europeo de este tipo de vehículos se está copando aproximadamente entre un 35 y un 50%, dependiendo de del país europeo en el que sigues. Y en esta fira lo que sí que se ve es que el vehículo híbrido y eléctrico no es un vehículo que esté muy presente en cuanto a vehículo de ocasión. Vehicles d'ocasió híbrids i elèctrics n'hi ha, però més seminous que vehicle econòmic de segona mà a l'ús. I això ja està reservat per les combustions tradicionals, gasoil i gasolina.
1: Perfecte. Bueno, Àlex Auto s'ha convertit en una referència dins de la comunitat valenciana. Quina creus que ha sigut la clau per a consolidar aquest event durant tants anys?
2: Bueno, sobretot el que pràcticament el 100% dels expositors que estan en aquesta fira tenen un número de concessionaris en la ciutat molt important. La nostra capital és Xàtiva de la Costera pues, té presents totes les marques i que apoyen, que vinguen i que tinguin ganes d'assistir a aquesta fira i siguin socis de la nostra associació ADEXA, pues és la clave, no? Sativa va estar 7 anys sense fires, Sativa va estar 7 anys que no podia vindre ningú a la fira i a la festa del motor, uh-huh. i gràcies a que van convocar a tots els companys i van fer un esforç per poder assistir a aquesta fira, perquè és molta feina. Són
1: ADEXA Autos són 13 anys, també?
2: 13 edicions, 11 anys. És que en pandèmia feren 2 edicions.
1: Correcte. O sigui que som la emissora. Han convertit en plataforma oficial des de que es comença la fira.
2: El primer dia, són 11 anys.
1: Per què nosaltres?
2: Per què vosaltres? Bueno, pues perquè sou una referència en la ciutat, de la comunicació i perquè me caus bé.
1: No me digues això en entrevista, per favor, que estem en directe. Aleshores, les oportunitats comercials de la fira també suposen un important moviment per a l'hostaleria, per al comerç i per als serveis de Xàtiva. Què impacte genera en la capital durant aquests dies la fira de l'automòbil?
2: Bueno, l'any passat vam tindre més de 12.000 persones que ens visitaren. Tot això es refleja en la economia de la nostra ciutat, tipus restauració, tenim uns restaurants de meravella, la ciutat és una ciutat de comerç, de turisme, de restauració, i vindre a Xàtiva i damunt que l'horatge està respectant-nos si no fa calor, a passejar per la nostra albereda, poder dinar o sopar en un dels nostres restaurants i veure més de 500 vehicles exposats en les últimes novetats del mercat, pues és, jo crec que més que una raó òbvia perquè vinguin a visitar-nos.
1: Bueno, pues sí, sempre n'hi ha una raó. Ara després quan parlem amb l'alcalde ens ho dirà, però sempre tenim una raó per això. Des de l'organització, quina resposta heu trobat per part de les marques concessionàries i les empreses col·laboradores en aquesta edició?
2: Pues lo que te comentava, la resposta és que venen sempre, fan un esforç brutal en quant a personal, logística i stock per poder assistir a la nostra fira i són un 10. Els meus companys siguen de vehicle nou com d'ocasió, li dono les gràcies públicament perquè gràcies a ells estem així, però 100%.
1: Bueno, que dir que això no és una fira OLED que se porten quatre trastos, sinó que se tenen que pujar els cotxes. Això porta una faena, per exemple, de Xicón que ve de Gandia, puja un a uno els vehicles, els xicons de BMW. Per a les persones que encara no han visitat la fira, què els diries per a animar-los a vindre i a que passen un bon fin de setmana?
2: Pues que vinguin a veure les ocasions que n'hi ha en aquesta fira, tant en vehicle nou com vehicle d'ocasió. Estem parlant de que n'hi ha descomptes de més de 8.000 euros en vehicle elèctric, híbrid i nou, el plan MOVE i sobretot les ajudes estatals que n'hi ha per a tot aquest tipus de vehicle. I a més en el vehicle d'ocasió, pues lo que ve a ser ofertes des de 1.000 hasta 4.500 s'ha arribat a Borelló en vehicles de segona mà, con lo qual el que vull a comprar un cotxe jo crec que és el cap de setmana idóneo perquè vinga i carregue.
1: Bueno, l'última va per finalitzar, Jesús. Què missatge t'agradaria traslladar a tots els expositors, patrocinadors, institucions i visitants que fan possible que ADEXA Auto continuï creixent cada any?
2: Que confien, que continuen col·laborant, que continuen apoyant, que des de ADEXA Auto treballem any tras any per aconseguir pues que la fira d'un any a l'altre pues siga millor, siga més segura, siga més còmoda, més gran, i que continuen confiant perquè una tasca d'ella fa 13 edicions, jo crec que no se pot tirar per la borda com se va fer fa anys darrere, que vam estar 7 anys sense fira.
1: Bueno, que dic que Jesús, el que se proposa ho fa, i en aquest cas se ho va proposar i ho va fer, 13 anys porta ja en aquesta història. Jesús, que tingues bona sort, que la tens, que la vas a tindre, que tot isca a demanar de boca, i jo, bueno, pues te deixo perquè esteu, a quina hora inaugureu la fira?
2: En 45 minuts.
1: En 45 minuts inaugura oficialment la fira, Jessica, per tant, Jesús, pots anar-te on te'n tingues que anar. Ara se faran la foto, i, bueno, pues ja has vist el que n'hi ha. Es comencem forts, des de la organització, millor no podem començar, millor no se pot dir, a partir d'ara, pues, llevant de l'alcalde que l'agarraré després, pues anem a tindre aquestes entrevistes on cadascú ens va contar el per què hem d'anar a l'estand de la marca de cada.
3: Perfecte, pues vinga, ves a buscar els protagonistes i me demanes pas quan vulguis, vale?
1: Vinga, xau, xau.
4: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
5: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
4: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
5: Las mejores marcas reunidas en un solo evento con ofertas increíbles.
4: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
5: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
4: Organiza Avexa.
5: Colaboran Valencia Turismo, Ayuntamiento de Sátiva, Generalitat Valenciana, AFI y Renfe Cercanías.
4: Y con el sello de garantía de Plataforma Blue.

0: Una entrevista darrere d'un altre és el que anem a tindre en aquest matí, eh? Un munt de connexions per a contar-te tot sobre la Fira d'Exauto. No, pues Àlex el fa, que ja ens demana pas. Àlex, hola de nou.
1: Hola de nou. Bueno, pues estem en Miguel Ángel Villa, que és el... bueno, no sé, perquè porta ja vora 9 anys així, a començar és en algo i ara seràs algo, no?
2: Això que el pringat.
1: El pringat. Bueno, aquí ja, des de luego, no ha fallat mai i estem així, pues per a saber què porta aquí, no? Que per aquí todavía no haig visitat la Fira de l'Automòbil, què novetats ha portat este any a l'Ostestan?
2: Pues mira, continuem un poquet en la línia de sempre, seminous certificats de la marca en un any o dos, ¿vale? En quant a tema d'educació. Tinguem també una nova marca a Xina, SWM, que té una relació qualitat-preu molt bona. I després en Kia, pues, bueno, novetats, el nou EV2, la nova PV5, una furgoneta elèctrica, un utilitari elèctric també, i en fi, expansió elèctrica a tope.
1: A tope millón. Molt bé. En aquest cas, què característiques creus que busca ara mateix el client quan ve a informar-se o a canviar el vehicle?
2: Bueno, el client, la majoria està molt indecis, perquè avui en dia n'hi ha tanta varietat i tant tipus de motorització i tantes coses que molt bé no sap realment el que necessita, però bueno, per això estem nosaltres per aconsellar-lo i recomanar-li la millor opció.
1: Què tipus de vehicle creus tu que desperta més interès ante una fira d'aquest tipus?
2: A veure, sobretot els quilòmetres zero, evidentment. La gent busca molt de cotxes matriculats de gerència, a preus molt competitius, i després, pues, bueno, les novetats. No? Per exemple, jo que sé, els cotxes elèctrics ja a poc estan cridant molt l'atenció, ja no ho veuen com a, hòstia, una elèctrica, això ni loco, saps?
1: Per mi és com tenir un gos.
2: El cotxe elèctric, sí.
1: Jo tinc un gos, el tros a passeig 3 voltes al dia i un elèctric has de carregar-lo sí o sí.
2: Sí, bueno, però el de gasolina també l'has de ficar combustible.
1: Bueno, però això és enseguida.
2: No, però els elèctrics d'avui en dia se carreguen ràpid. I ja t'he dit, ja tenen una autonomia molt bona, que no has de carregar-lo tots els dies. Una carregueta setmanal aguantes.
1: Perfecte. Què avantatges ofereix actualment la vostra marca fent les opcions del mercat?
2: A veure, la marca és pues una marca continuista. El lema 7 anys de garantia total, ¿vale? Que això és la primera marca que ho va fer extensiu. Després pues, bueno, té una relació calitat-preu boníssima. És una marca molt fiable, no ho dic jo, ho diuen les estadístiques, ¿vale? I és una marca que té molta varietat de vehicle i de tipus de motorització i de models per a tots els bolsillos i per a tots els gustos.
1: Molt bé. Per aquí està pensat en renovar este any el vehicle, no? Què consell li donaries antes de prendre una decisió?
2: Home, a veure, el consell és que se deixi assessorar bé per als comercials si realment no té clar què és el que vol, perquè bueno, n'hi ha gent que pues, sí que té clar les necessitats i té identificat el tipus de vehicle que necessita. Després n'hi ha gent que canvia el cotxe pues, perquè té el cotxe vell, té molts anys i no sap què comprar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí es on entrem nosaltres i li ajudem, claro.
1: Clar que sí. Bueno, l'última, des de la vostra experiència com a expositors així en la fira, què suposa per a una marca com la vostra participar en una fira com a d'Exauto i com influeix aquest tipus d'events en les ventes i en el contacte directe amb els clients?
2: A veure, participar és important perquè és una fira que, bueno, pues que inevitablement té un tràfic de gent important. La marca és una marca que està ben posicionada a nivell nacional com a nivell local, una marca puntera avui en dia. I bueno, pues a nivell particular com a concessionari, pues evidentment és un punt d'arrencada per a fer un bon mes.
1: És el que toca. Molt bé, Miguel Ángel, pues moltíssimes gràcies, que tingueu bona fira i que el temps ens acompanyi.
2: Ojalá, sigui així. Vinga, adéu.
1: Bueno, pues ya hem agarrat un poquet aquí, ha vist l'alcalde per ahir ja i en tota la comitiva, perquè, com t'ha dit Jesús, inauguren en 45 minuts i, òbviament, tenen que donar-li, no?, el protocol a tot el que és la fira. Vale, pues tallem així i vas a continuar.
0: Vinga, va, hasta ara, adeu.
1: Chao.
3: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.
4: Disfruta.

0: Conexión desde la Feria del Automóvil. Adexauto.
1: La Fira Adexauto, que per allí tenim a Àlex Elfa, amb un altre protagonista, a veure en quin concessionari s'ha clavat ara. Àlex, hola de nou.
2: Bueno, clavar-me no, perquè no, vaig a caminar. Sí. Si no, no hi ha, mentre no hi ha que un soc a bon terra, estic bé. Bueno, doncs estem ara mateix en SEAT, estem també en Cupra, i estem pues, en Celso, que està així al meu costat, i diu, sempre m'agrada, no? Què? És el que n'hi ha. Celso, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Un any més així és importantíssim, no?
3: Pues sí, molt interessant. Esperem que la filla vagi bé.
2: Sí, contem.
3: Sempre va bé i esperem que enguany vagi millor encara. Nosaltres portem molts bons productes, quilòmetre zero i seminous, portem tant cotxes gasolina, híbrids, microhíbridos i dièsel, portem de tot.
2: De tot,
3: de
2: no?
3: Tot, portem de tota classe.
2: Molt bé. Quins són els models que més és prestació, creus tu, que poden crear aquest any al públic?
3: Nosaltres tinguem així, avui per avui, tinguem el model Cupra Formentor. Dins del Cupra Formentor tenim el VZ, que és una passada de cotxe, que poden vindre així en estem ratos a veure-lo.
2: Sí.
3: Tenim també el que és un esporturer. Tinguem un Cupra León, que està en un preu espectacular.
2: Això són quilòmetres zero, no?
3: Sí, i seminous, en pocs quilòmetres i molta garantia. També després vull ressenyar el tema de la finalització.
2: Sí, ara parlarem. Ara, jo del que te parlo, en la vostra experiència, com han canviat les preferències dels compradors en aquests últims anys?
3: Pues avui per avui, i la gent cada vegada més va buscant cotxes híbrids enxufables o elèctrics i gasolina. És el que més està buscant la gent. Nosaltres així hem portat la majoria de cotxes que tinguem són tots gasolina, que avui per avui el que més ven. El motor nostre d'avui en dia són motors en turbo, tres cilindres, que gasten molt poquiu i funcionen molt bé, que si tots els cotxes nostres tenen garantia de 4 anys o 100.000 quilòmetres, que vull dir que són cotxes garantitzats.
2: Està clar.
3: Tots els cotxes que tenim nosaltres es poden provar tots.
2: Conta'm un poquet, la financiació importantíssima, perquè vosaltres la porteu molt especial.
3: Nosaltres portem la financiació tant en SEAT com en Cupra. Parlem primer de SEAT, tinguem la financiació lineal, que el cotxe és de vostès, del client, i després tinguem la financiació flex, que és com un alquiler de cotxe que pot financiar vostè a 3, 4 o 5 anys pagant unes quotes molt assequibles i després quan ja arriba el final de la financiació vostè té l'opció o tornar el cotxe o quedar-se-lo o refinanciar l'última
2: cosa. Vostè li dius al client que està fent-li, no?
3: Al client, a tots els clients. I també en Cupra tinguem una financiació espectacular. El 5,550 d'interès i a banda d'això m'ho entra el seguro todo riesgo el primer any i un manteniment també el primer any.
2: Això és importantíssim, la finalització és importantíssima ara mateix. Ha que dir que el cotxe ja no se compren per 32.000 ni per 40.000, se compren per ixa finançació. Què tecnologies, innovacions destacaries actualment de la vostra gamma de vehicles?
3: La vostra gamma tinguem els microhíbrids, que són gasolina, porten una bateria que acumula, i després tinguem els híbrids enxufables, que tenen una autonomia de 133 km en l'elèctric, que són cotxes que avui per avui estan molt buscats. I en elèctric i gasolina tenen sobre 1.000 km d'autonomia.
2: Perfecte. Moltes persones estan valorant el canviar de cotxe ara, no? Quins aspectes consideres més importants per a que el client compri un cotxe? I en aquest cas, antes de comprar, què deuen de mirar?
3: Jo penso que el tema de la seguretat per a mi és molt important. Els nostres cotxes tenen molta seguretat, tenen totes les mesures, sensors de canvi de carril, velocitat adaptativa, a banda de tota la via, l'ABS, TCS, SP, el que és el confort, el que és les motoritzacions i el que és la qualitat d'acabats. Gràcies a Déu, nosaltres portem les marques que avui per avui són full equip.
2: Bueno, que la última ja està, la vaig a fer a tots, no? Com valoreu l'organització d'esta fira d'Exacto i què importància té per a vosaltres el disposar d'un escaparate, no? Tan gran com este per a presentar els vostres vehicles al públic?
3: A nosaltres té una importància molt gran perquè, gràcies a Déu, en aquests dies podrà ser molt de cotxe, que si la gent no té comprat el cotxe en aquests moments, igual t'ho compra la setmana que ve. Per això moltes altres clients diuen que vinguin així a veure el cotxe i si volen provar alguna cosa, sense compromís, podem provar-lo quan vulguin, ahir baix a les nostres instal·lacions, que estan en el polígon d'instal·lació sin número, junta a la gasolinera.
2: Molt bé, vale. Pues això ha sigut tot un plaer, com sempre. Avui vaig deixar la foto per després, me la faré totes després, però ha sigut tot un plaer voler parlar amb tu i sobretot el poder, veure-vos una altra volta que esteu els mateixos en el mateix lloc vol dir alguna cosa, eh?
3: Moltes gràcies a vosaltres. Sí, encantat.
2: Vale. Jessica, pues bueno, así, con el cariño que me tenen tots, és la veritat, que no ja vinc a les fires i...
1: Ja mos coneguem tots, exacte.
2: Sí, és que... Són molts anys, ja. Dóna gust treballar i realment... Bueno, anem a donar, si vols, quina hora és, les 11:10:51. Dicen que sona un poquet de música, dicen que sona el disc actiu, val? I vale. M'emprenem a partir de les 11:10, vale?
1: Perfecto, vinga, va. Hasta adéu.
4: 24 horas de radio non-stop con los DJs más destacados en una programación única. Blue Radio 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Beat Studio.
1: Son las 11.
2: One station, one nation, multiple clubbing, future generation.
3: Blue Radio, servicios informativos. Internacional.
4: Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a la evacuación de todos los miembros de Hezbollah al sur del país. El armisticio estará supeditado al cese total de los disparos de la milicia chií. Ambos estados rechazan el intento de cualquier actor no estatal de decidir el futuro de la región.
3: Nacional.
4: Renault España y los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras han suscrito esta semana el convenio colectivo para el periodo 2026-2028 que asegura el empleo de más de 6.000 trabajadores en Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid, reforzando el futuro industrial con la asignación de 5 vehículos a las fábricas de Palencia y Valladolid.
3: Comunidad Valenciana.
4: La Diputación de Valencia financia la reforma y ampliación de los ayuntamientos de Benissoda y Beniatjar, ambos municipios situados en la comarca de la Vall d'Albaida. El ayuntamiento de Benissoda recibió al principio de legislatura una primera aportación de 800.000 euros por parte de la Diputación de Valencia, que destinó a la adquisición de una casa junto a las dependencias del ayuntamiento para poderlo ampliarlo con un coste de 500.000 euros y la creación de un almacén municipal por 300.000 euros. Ahora el ayuntamiento de Benissoda dispondrá de otros 375.000 euros, con la que ya tiene previsto iniciar las obras de ampliación del consistorio y la Casa de la Música. Por otro lado, el Ayuntamiento de Beniatjar obtuvo una partida de 600.000 euros que destinó al Centro de Interpretación del Benicadell y a la adquisición de un inmueble para trasladar el consistorio por 200.000 euros. Ahora el Ayuntamiento de Beniatjar recibirá algo más de 400.000 euros para adecuar y equipar ese nuevo consistorio.
3: Comarcas.
4: Este fin de semana, el municipio valenciano de Vallés, situado en la comarca de la Costera, acoge una nueva edición de la Plec de Danses, un encuentro que reunirá a numerosas entidades folclóricas de toda la comunidad valenciana. Un evento que consolida al municipio de Vallés como un referente de la danza tradicional y el folclore, manteniendo viva una tradición con años de historia y reforzando su papel cultural en la comarca de la Costera.
3: Deportes.
4: Caixa Ontinyent impulsa el deporte base, inclusivo y los valores entre los jóvenes junto a la Fundación del Deporte Ilicitano. La entidad refuerza su compromiso con el tejido deportivo local de Elche, capital mediterránea del deporte 2026, participando en el Campus Deportivo de Verano y en la San Silvestre Solidaria.
5: Servicios informativos ofrecidos por Congelados Ángela en Annam.
6: Congelados Ángela. Con más de 50 años en el mercado, somos los profesionales del congelado para la restauración en la zona de la Costera, la Bay, la Ribera y la Canal de Navarrés. Con marcas tan importantes como Helados Frigo. Si vas a abrir cualquier negocio hostelero, piensa en nosotros, piensa en Ángela y nuestros profesionales te asesorarán de la mejor manera. Congelados Ángela. Nos encontrarás en la avenida Albufera sin número. Congelados Ángela. En su mesa calidad.
5: Contacta con nosotros a través del 678-647-220.
7: Ángela, en tu mesa calidad.
8: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
9: Conexión desde la Feria del Automóvil. Adexauto.
10: Pues sí, amb una nova connexió des d'Adexauto en setem esta segona hora. 3 minuts sobre les 11 del matí, ja ha començat a ploure. Àlex Elfa, com aneu per ahí?
11: Bueno, yo pensaba que era el microclima que habían anunciat que tenien que tindre en la fira per
10: sí,
11: la calor.
10: Sí, que no molesta.
11: Però no, me dona compte que no és microclima, és pluja el que està caigent. A banda, ja la donava. Bueno, pues la próxima parada és així, en Importàvem, estem en el senyor Mascaré, que ens va contar una animalada de coses. Mascaré, bon dia.
12: Hola, què tal, bon dia.
11: Esperàvem massa, no? T'has dit tu que ens havien dit i ho han acertat.
12: Sí, ho han acertat. Ens havien dit que per lo menos el divendres de matí tindríem un poquet d'aigua i ho han clavat.
11: Però bueno, si és un poquet, si és un poquet aixina...
12: Esperem que siga només hasta migdia i poder disfrutar del cap de setmana.
11: Molt bé. Bueno, contamos un poquet. Què heu preparat especialment per a esta fira especial de l'automòbil de Sant Sebastián?
12: Pues bueno, com tots els anys, tratem de portar producte seminou, tratar d'abarcar la màxima gamma, cotxes en gasolina, cotxes en dièsel, deportius, compactes, SUVs... Bueno, lo dit, tratar d'acaparar lo màxim possible.
11: Perfecte. Quins són els vehicles o segments que estan siguent els grans protagonistes en el vostre concessionari durant tot aquest any?
12: A veure, des de fa anys el producte estrella és el SUV. Siga en gasolina, siga en dièsel o siga híbrid, però el cotxe més vendible és el SUV.
11: Uh-huh. Perfecte. Durant tants anys que porteu vinguent, quin és el perfil que de comprador que esteu trobant actualment en este mercat o en esta fira o en el concessionari?
12: Bueno, realment n'hi ha de tot. Cada un té una idea, té unes necessitats. N'hi ha gent que necessita un cotxe per a gastar-lo dos dies a la setmana o per a gastar-lo tots els dies i fer 5 o 8 o 10 quilòmetres per anar a treballar, entonces no necessita fer una gran inversió. Després n'hi ha altra gent que sí que necessita un cotxe més fiable perquè té que fer més quilòmetres. I després n'hi ha altra gent que està la mateixa indecisa per el tema de híbrids, que si elèctrics, els preus que tenen, no, la fiabilitat que puguen tindre, i entonces, pues, de moment compren un cotxe dièsel o gasolina esperant a veure el futur lo que dona.
11: El futur que és molt... Bueno, jo penso que cada volta se clarifica un poc més, no? En este cas, quins són els elements que diferencien a la vostra marca i fan que molts clients vos trien durant, no sé els anys que porto ja en això, però crec que són uns quants, no?
12: Pues sí, a veure, la diferència està en pues, tratar de tindre un producte el més just possible, ajustar preus, la gent ja mos coneix, nosaltres portem 28 anys a iniciativa cara al públic, entonces, pues bueno, el major número de ventes nostres, encara que estem anunciats en internet a títol nacional, un percentatge prou alt de les ventes són d'ací, de la zona, de gent que coneix, de familiars, d'amics, de veïns, això és la garantia que ens dona.
11: Perfecte. Des de la vostra experiència professional, és un bon moment per a plantejar-se la compra d'un vehicle?
12: Sí, a veure, molta gent canvia el cotxe per capritxo i o d'una altra és per necessitat, però bueno, realment siguem tants que si no és per un motiu o és per l'altre, la gent continua comprant cotxes.
11: Perfecte. I l'última. Cada any a esta fira pues, reuneix a mils de visitants. Des del vostre punt de vista, què aporta Adexauto en este cas tant al concessionari vostre com als compradors que busquen el canviar de cotxe?
12: Te refereixes a l'associació com a
11: Adexauto, sí.
12: Bueno, l'associació Adexa és la que mos porta tot el que és la
11: el dispositiu, no?
12: Sí, sí, sí, és positiu.
11: Ventes i demés.
12: Qualsevol cosa que tinguem necessitem d'ells i es mos donen solucions. O sigui que sí,
11: com heu organitzat l'organització aquest any?
12: Sí, l'organització bé, de la distribució i tot bé. Més o menys sempre estem en el mateix puesto, per tant no és un tema... Ser de altres poblacions que se fa sorteig, en canvi d'iniciativa pues, mantinguem sempre la mateixa postura, entonces pues, tinguem menys conflicte.
11: Que siga bé que nos maneja, no?
12: Sí.
11: Gràcies, Marca.
12: Moltes gràcies.
11: Vinga. Bueno, pues, Jessica, és el primer vinguent del principi de la vereda, és el primer establiment que s'anem a trobar, el de Import Wagen.
0: Vale, molt bé. I també, molt bé, te lo comences.
11: Bueno, vaig a continuar, vaig a fer-me una foto amb els carells, perquè també si me abandono de foto, després me tocarà fer-me des. Claro. Y vendrá hasta así, ¿vale?
0: Vale, va, pues venga, estamos esperando.
13: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
14: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
13: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
14: Las mejores marcas reunidas en un solo evento con ofertas increíbles.
13: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
14: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
13: Organiza Avexa.
14: Colabora en Valencia Turismo, Ayuntamiento de Sátiva, Generalitat Valenciana, AFI y Renfe Cercanías.
13: Y con el sello de garantía de Plataforma Blue.

0: Quin matí més variat que està quedant-nos el d'este divendres, veritat? Música, bueno, pues molt distinta a la que t'estic triant per ací, especialment per a tu. I un munt de connexions. Vinga, que ens n'anem a per una altra. Àlex, hola de nou.
1: Hola de nou. Bueno, pues estem en una de les cucaetes de sempre, no? Volkswagen, pues, i òbviament el Golf sempre seran protagonistes dins del món de l'automòbil. Estem en Salva Pérez, el responsable que està sigui en... Esta, este matí, bueno, que plau i no plau, bueno, això és una cosa... Salva, bon dia.
2: Bon dia, com estem?
1: Molt bé, de categoria.
2: Molt bé, estem.
1: Estem ahí. Bueno, doncs anem a començar un qüestionari ràpid, perquè què vos anima a participar cada any més en la Fira de l'Automobilització?
2: Home, doncs sobretot per a, també que la gent vegi el nostre producte, no? És un gran producte, un producte de molts anys, hi ha una marca amb molt de prestigi i de renom com és Volkswagen, clar.
1: Perfecte. En aquest cas, si un visitant s'apropa ara mateix al vostre stand, què vehicle li recomanaries per a primer lloc i que no se despistaran en aquest moment?
2: Pues evidentment, tinguem vehicles per tots els gustos, però una de les coses molt interessants que n'hi ha en guany és el nou Golf, el nou Tiguan i el nou Terroc, tres unitats molt interessants.
1: Aneu en cotxe nou?
2: Sí, anem en cotxe nou. Anem tots, cotxe, nosaltres en cotxe nou.
1: Vale, perfecte. Quines tendències esteu observant actualment en el mercat de l'automòbil?
2: Pues molta, el tema de la molta de mobilitat. Està canviant el mercat molt ràpid. Es venen ja molts poques cotxes dièsel, la gent està molt comprant molt de cotxe híbrid, molt de cotxe elèctric, perquè aquesta mobilitat elèctrica és el futur per a tots.
1: No, això segur que està ahí. En aquest cas, des de la vostra experiència, quins errors deveria evitar una persona antes de decidir la compra d'un vehicle?
2: Primer, n'hi ha que precipitar-se, n'hi ha que veure diverses marques, n'hi ha que veure diversos conceptes de cotxe, perquè la gent no té clara moltes coses i n'hi ha molt de mercat i és una cosa molt complicada. No és fàcil, no és compres una camisa, que la camisa la pots tornar si no t'agrada.
1: La segona compra més important en una família normal, mileurista.
2: Després de la casa, lo més important és el cotxe, o una de les coses més importants. Que pare, que vegin les seues necessitats, que es pregunten interiorment què és el que volen sincerament, perquè a vegades comprem coses que a lo millor no és el que uno volia veure en el primer moment i mos para un tema que és el tema econòmic, però jo

0: Bueno, evidentment, una de les coses molt importants és el preu. Però el preu, com li diu, jo dic carinyosament als clients, el preu és un número. Volkswagen no és una marca que siga una marca econòmica. Hi ha marques més econòmiques i marques molt més cares. I la gent continua a comprar Volkswagen. És un tema també de prestigi, és un tema de seguretat, és un tema de qualitat, de construcció. Ahí és un compendi de tot, val? I l'estar així en la marca i en Xàtiva tant de temps, pues fa que sigam una de les marques més valorades.
1: Perfecte. Bueno, en este cas, la última, i després de diverses edicions ja d'Exauto, quin balanç tragueu d'esta fira i què repercussió té per a vosaltres en quant a visibilitat, contactes i vendes?
0: Pues la veritat és que per així passa moltíssima gent esta cap de setmana i això és molt bona senyal. Evidentment, se fan ventes perquè se fan ventes, però això no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és que la gent veja que estiguem així, que continuem així durant ja molts anys, i el que vulguem és que la gent es veja perquè en posteriors setmanes, en posteriors mesos, la gent vinga a la concessionària a veure cotxes. Venen molta gent, ens comenten si hem estat a la fira, ens han dit que sí, que han vist el cotxe, que s'ha agradat. Això vol dir que esta fira pues, continua tenint un auge i esperem que estiga molts anys.
1: Perfecte. Pues, Alba, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Continueu disfrutant de la fira. I que, bueno, no, jo no penso que l'oratge este jo l'agraeix més que una cosa.
0: Eh? Este oratge és meravellós. De fet, mos ha ficat avui el primer dia de juny en mànega curta i mos va faltar avui una camisa de mànega llarga.
1: M'han avisat.
0: A tu t'han avisat. I nosaltres som d'Iniciativa. Però ahir feia 37 graus i feia moltíssima calor. Al final el que vull és que faci bon oratge i que la gent visca al carrer, s'animi, es prengui un cafè, vingui a almorzar i veig els cotxes. Uh-huh. Perquè ara mateix, igual, avui no tenies pensat res, te canvia el xip, un assessor comercial te comenta que aquesta marca o l'altra, i si pot ser un Volkswagen millor, pot ser la compra de la teua vida o del teu futur i ens agradaria que vinguin per així.
1: I sobretot, després d'almorzar, que se pensa millor.
0: Sempre, mai, vindre en la panxa buida, això no és viable. No és viable.
1: Molt bé, gràcies. Home.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Vinga, pues, Jessica, ja has vist que hi ha molt bon humor, molt bon rotllo, que és el que toca en aquests moments per a poder, bueno, pues abordar tres dies que van a estar donant-li canxa i realment pues currant-se, perquè s'ha de dir que el curro és brutal de cada un dels o bé comercials o bé representants que puguen estar en la fira. Per lo tant, bueno, pues anem a tallar així, vaig a fer-me un parell de fotets.
2: Te comenté, Àlex, que vols anar a la inauguració oficial, però que s'ha retrasat un poquet la inauguració per la pluja.
1: Ah, a mi, tu saps que jo vaig menjant un poquet abans.
2: Bueno, però si volies agafar a l'alcalde i dir-te...
1: No, tranquil·la, no te preocupes. Vale. El tema no és agafar a l'alcalde quan està inaugurant, sinó agafar-lo quan t'acaba d'inaugurar.
2: Però estan fent temps, potser ara te pot atendre per bé.
1: Dius per ara.
2: Clar, perquè estan fent test perquè està ploguent i estan allí.
1: Bueno, però això me tinc que anar a la punta de la fira. Bueno. I, bueno, vaig a provar-ho, a veure.
2: Vinga, quan vinguis demà despàs, que t'espere.
1: Adéu.
3: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Conexión desde la Feria del Automóvil. Adexauto.
1: Pues venga, nova conexión. Venga, que descubrim ara de quina marca, de qui concessionari. Parlem enseguida. Àlex Elfa, hola de nou.
2: Hola de nou. Bueno, pues estem en Pacífico, estem en una de les marques que, òbviament, són plus dins de lo que és el vehicle. Estem en Audi, estem en Santi, com a cada any, quan s'ha de Santi, no?
3: Pues en broma ja portem quasi 7 o 8
2: anys. Bueno, 13 anys sí. On porta la fira, pues...
3: I tu cada any
2: jo no sé,
3: dona servici.
2: Claro, és el que toca. Bueno, conta'ns, Santi, un poquet, per a qui encara no haya visitat esta fira de l'automòbil, quines novetats heu portat per este any al vostre stand?
3: Pues mira, te comenté, en guany hem apostat, vam estar parlant, direcció de ventes i vosaltres, entonces hem intentat portar cotxes certificats per Audi, a la garantia d'Audi, per un preu que oscil·len entre 24 i 27 mil euros. No volíem portar coses molt elevades.
2: Sí, però en ocasió, no?
3: Sí, jo estic en el departament d'ocasió. Llavors, vull portar cotxes certificats per Audi, d'Audi Selection Plus, donar aquesta garantia, aquesta tranquil·litat i que cotxes que no s'empugen de preu.
2: Perfecte. Bueno, pues contant quin tipus de vehicles està despertant més interès. En este cas, durant tot l'any que esteu portant i sobretot per la valoració que poden fer en 7 o 8 fides que esteu així, quin és el que, perquè claro, Audi, vull dir que no llama l'atenció, però quin és el que llama l'atenció?
3: Pues vaig a ser un poc clàssic, però lo que estem venent molt i molt bé de preu, sobretot per tot tipus de públic, és l'A1. L'A1 és un cotxe xocoter, com pots veure, és el primer que tinguem allà,
2: l'anem
3: caminant i el veiem.
2: Ah, va, sí, l'anem caminant i el veiem.
3: I és un cotxe pues, que és molt bé de preu i les cotes no superen els 300 euros, o sigui que està molt bé.
2: Pareix que estigam en el paddock de la Fórmula 1, que anem així com el tema. Bueno, pues és un cotxet que està molt bé. A banda, ixe canvi, no? De que a dia d'avui pues, ja no se mira el preu total, sinó que se mira ixa finançació, no?
3: Correcte. La gent, el que ens hem donat a compte és que cada volta vol comprar a la quota mensual. I és una quota que li entra tot el manteniment i el seguro. O sea, té el cotxe, manteniment, és un pack.
2: Perfecte. És lo que n'hi ha i realment, bueno, és l'evolució. Per això tots tenim que evolucionar. En este cas, quines característiques busca el client quan ve a informar-se o a canviar el cotxe?
3: El client lo que busca, sobretot, és tranquil·litat. Més que característiques de cotxe, que és que tots els cotxes ja porten de tot, el que busca és una marca darrere pues, que li doni tranquil·litat, garantia de casa, que si té algun problema mos ho puga dir, en definitiva, tranquil·litat.
2: Perfecte. Quins avantatges ofereix actualment la vostra marca front a les opcions que teniu en el mercat?
3: Pues l'avantatge principal és que encara que siguin cotxes utilitzats o usats, se poden financiar, tipus renting. Es diu una financiació que es diu Audi Opción i te dona l'opció a quan finalitza el contracte que tu i jo decidim, tornar el cotxe o canviar-lo.
2: O sigui, com un no nou.
3: Com un no nou, estàs definint-ho tu perfectament.
2: Perfecte. Molt bé. Bueno, i per a qui vulga en este pensant renovar este vehicle este any, quin consell li donaries antes de prendre una decisió?
3: Pues que mos visitara sobretot en la fira i després pues que una volta així ja li agrada el cotxe, jo l'invito a que vinga al concessionari, provem el cotxe i si té algun dubte ho resolvem allí.
2: O sea, que estem en la fira, estem mostrant el cotxe i realment se guarda la cita i lo important és portar-los al puesto on realment podeu donar-li franca garantia i sobretot provar hasta el vehicle, no?
3: Hemos de donar a compte que la fira pues, la gent va molt ràpida o igual va a comprar para ver así, entonces li expliquem quatre coses, el client reserva el cotxe i en més tranquil·litat allí ja ho veiem tot.
2: Perfecte. Bueno, pues l'última, des de la vostra experiència i ja prou extensa com a expositors, què suposa per a una marca com la vostra participar en una fira com a Adexauto i com influeix aquest tipus d'events en les ventes, en el contacte directe amb els clients i en tot el que envolta, no, la fira?
3: Pues nosaltres en les fires i més les iniciatives les utilitzem sobretot per crear imatge. Intentem també fer operacions, quan més millor, però sobretot és tindre contactes per, en un futur, contactar amb la gent.
2: O sigui, si no estàs, no existes.
3: Exacte, podríem dir-ho així, no? Sí.
2: És que això dic jo als que no treballen en mi, en publicitat. Saps el que vull dir-te? Que Audi és una de les que tenim allà. Moltíssimes gràcies, com sempre, Santi, per estar amb nosaltres i a continuar. Vinga, adeu.
3: Adeu.
2: Adeu. Bueno, pues, jo és que li tira la punta,
1: claro, saps el que vull dir? Yo, no, el Noel ten, sabore, ¿qué pasa?
2: Li tiene la puña. Si, hombre, así todo el mundo está vendiendo y yo, pues.
1: Pues también tienes que vender, ¿no? Claro, sí.
2: Es lo que toca. Muy bien, pues vas a hacerme un esfote, esto que me dice data. Escoda me la dice data ya. Tiene que hacerme la entrevista en Santi. Y a la marca que vas me enche la pira, Luis, ¿sabes?
1: Vale. Bueno, va. Pues continúa, venga. Así bueno, pasa un poco de música.
2: Venga, ay, claro. Adiós.
4: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: programación más divertida. Blu Radio FM 90.2.
1: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
2: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
1: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
2: Las mejores marcas reunidas en un solo evento con ofertas increíbles.
1: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
2: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
1: Organiza Avexa.
2: Colaboran Valencia Turismo, Ayuntamiento de Sátiva, Generalitat Valenciana, AFI y Renfe Cercanías.
1: Y con el sello de garantía de Plataforma Blue.
3: Ens n'anem ja per una nova connexió amb Adex Auto, per veure, comparar i, per què no, i ser d'allò amb un cotxe nou. Àlex, hola de nou.
4: Hola de nou. Bueno, pues anem a lujo, ¿no? Passem de lujo a lujo, ¿no? Estem en BMW, estem en Mini, estem en Germán, el jefe de ventes de, en este cas la marca, en la capital de Alcira. Y bueno, Germán, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
5: ¿Qué tal? Muy bien, buen día.
4: Sí, muy bien. Bueno, contamos cosetes, ¿no? Porque estamos así en la fira y ¿qué podemos encontrar este año o qué puede encontrar el visitante este año en el Vostre Espai?
5: Muy bien, pues aquí este año hemos aprovechado para portar las nuevas novedades de BMW, ¿vale? Bueno, hacer referencia a New Class, que es el nuevos models que estem oferint ja, que tenen un canvi estètic totalment diferent. També aprofitem per aportar les noves tecnologies que tenim a nivell de motoritzacions elèctriques d'última generació, en unes autonomies de 800 km, en unes motoritzacions de 600 cavalls, i bueno, també tenim motoritzacions de cotxes tèrmics, motors de gasolina i dièsel, i després també tenim, com no, els elèctrics i els híbrids, que són el que estan pegant ara, i aprofitem per aportar a esta fira i que la gent pugui veure.
4: Això és, mira, fijar fa un trenxador de parlament de com seria, ja, o sigui, ja, són els que estan pegant i és el que toca, no? Quins són els models que creen més expectació en una gamma tan àmplia que teniu de cotxes bonics i xulots?
5: Pues aquest any jo crec que va crear moltíssima expectació per l'experiència que tenim de les últimes fires que han fet. El nou iX3, que és el model que comentàvem, que és un nou, que és un model que la gent encara no coneix perquè estem llançant ara al mercat i les primeres unitats ja s'estan oferint per a principis d'any, ¿vale? No n'hi ha stock, és un cotxe que encara no està en el carrer, però que, bueno, que han portat així per a que la gent pugui veure. Què és el que més està pegant? Pues els cotxes d'accés tipus X1 o X2, que són els modelers que més se venen dins de la marca, i després en berlines, pues el sèrie 1, el sèrie 3, són cotxes que ara mateix tenim una promoció espectacular, que han llançat per així per a la fila, està un 30% de descuento, i esperem que la gent sàpiga valorar-ho i sàpiga...
4: En realitat, quan parles de berlines, l'altre dia jo vaig estar durant 5 mesos portant un berlina i no sabia jo el que era agachar-me per entrar a un cotxe quan ara mateix et descou part per entrar a un SUV, no? Quina tecnologia o innovació destacaríeu actualment dins de la vostra gamma de vehicles?
5: Pues sobretot ara en el motor selectiu, com comentàvem, estem en una altra generació respecte a fa un parell d'anys. El tema de la motorització elèctrica, que cada dia va innovant i cada dia va llançant noves avantatges i noves tecnologies en les que donem molta més autonomia, molt més curta el que és la càrrega dels vehicles. Estem parlant de que en l'iX3, per exemple, ja estan aconseguint de que en 10 minuts se carregui 330 km d'autonomia.
4: 10 minuts, ¿sabes?
5: 10 minuts. Entonces, és lo que la gent busca. Claro, al final, la part que té la gent és comprar-se un cotxe elèctric, estar pendent de la càrrega i de més. I este tipus
4: si tu me dius això, jo... Just, igual que vas portar el berlina també era un híbrid, sí. I realment... Dic, si jo tinc que carregar el 60 o el 70 o el 80 km que me dona d'autonomia elèctrica, li costa una hora i mitja de carregar, jo no vull tindre gossos, però tampoc vull que... És una, bueno, m'imagino que el que es compra un elèctric tindrà la seva posada d'electricitat en el seu aparquet parking i de més, però el que tinga que connectar per ahí, pues ho està net, no? En aquest cas, els 10 minuts que tu dius és brutal.
5: El client de l'elèctric té un perfil i a veure, el perfil ideal és que tinga una zona on poder carregar-lo, una casa baixa, un garatge on pugui carregar-lo i bueno, i aquestes noves tecnologies tampoc mos castiguen a l'hora d'estar pendent tant de si tinc càrrega, de tinc temps per a poder carregar-lo Jo pense que a partir d'ara sí que convé comprar-se un elèctric en aquestes noves tecnologies que estem implementant.
4: Tot això va canviar, però bueno, d'una manera brutal. Moltes persones estan valorant en canviar el cotxe. Quins aspectes consideres tu més importants dins de la vostra gamma antes de comprar un vehicle? Com li ho diries o com li ho faries dins de lo que és la gamma BMW, que ara parlem també de Mini?
5: Al final, nosaltres el que fem és analitzar al client quan ve a comprar un cotxe i ajudar-lo, perquè moltes vegades el client va molt perdut a l'hora de comprar-se un cotxe, el que necessita precisament és un assessorament de lo que li ve bé i el que li convé. Per exemple, si un client fa molts quilòmetres diaris i viu en una casa on no té garatge, pues jo lògicament al final li vaig aconsellar que se compre un motor tèrmic, ¿vale? Perquè tampoc vull castigar a una persona que tinga que estar pendent d'això. Però que això cada dia està canviant més. Però al final el client que gasta poquet el cotxe, que fa trajectes de 30, 40, 50, 60 quilòmetres al dia, és superinteressant el tema de comprar-se un cotxe elèctric o híbrid.
4: De la gasolina
5: i les ajudes que n'hi ha ara mateixa, que també compten, al final tenim una ajuda directa de fins a 4.000 euros, després també n'hi ha ajudes indirectes per muntar un carregador, bueno, n'hi ha ajudes de companyies elèctriques que ofereixen fins a 1.000 euros addicionals a banda dels 4.000 euros ixos, llavors al final comptant en que també les financieres aposten per el cotxe elèctric i ofereixen millors tipus d'interès quan tu no compres el cotxe elèctric, si li sumem i se s'ajuda, si li sumem el tipus i li sumem el que al final no tens ni manteniment ni gasto de combustible, és superinteressant, ja te dic, sempre que no facis 500 quilòmetres al dia.
4: Correcte. Molt bé, anem a parlar de la cucadeta, no? A parlar de Mini també, perquè parlar de BMW és parlar de Mini, no? Què ho porta de Mini aquest any?
5: De Mini, ara mateixa tenim un Mini elèctric, ¿vale? de 200 cavalls, ¿vale? Un cotxe que va molt bé, un cotxe molt urbà, un cotxe que té una autonomia de 300 i pico quilòmetres, que per al dia a dia sobra. I, bueno, i ara mateixa també ens estan portant un Mini Countryman, que és el germà major del Mini que tenim ací, ¿vale? Que ja cada vegada és més Mini, perquè cada vegada és més gran, però bueno, és un cotxe que també fem motoritzacions tèrmiques, motor gasolina, dièsel, híbrid, elèctric, doncs la gent té l'abanico de possibilitats que necessita per a poder triar sense ningú tipus de por.
4: Cotxe nou, és el que vau portar?
5: Cotxe nou, aunque tenim un estoc de cotxe d'ocasió brutal. Vam dir que el Benigar tenim 13 punts de venda, doncs a nivell de tant de cotxe nou com de cotxe d'ocasió tinguem molt d'estoc, tinguem cotxes que no tenen en altres puestos, puesto que tenim molt més volumen.
4: Perfecte. Bueno, per últim ja, com valores l'organització d'aquesta edició de la Fira d'Exauto i què importància té per a vosaltres disposar d'aquest escaparate com és per a presentar els vostres vehicles i sobretot tancar alguna venda que una altra?
5: Correcte, per això estem. Pues, a veure, jo veig este escaparate, com tu bé dius, veig un emplaçament superimportant, ¿vale? En la nostra comarca, a banda de veure que nosaltres no tinguem presència de concessionari en la zona de Xàtiva i aprofitem per a mostrar-li als nostres clients les novetats i les portem així a l'Alameda, pues també està el que esta fira és un referent i cada dia més a nivell de fira de l'automòbil. Ens acompanya bon temps, ¿vale? Que és el que tu
4: dius. Sí, ja pensava que n'hi havia, que ho he dit antes, microclima, que hem posat este any.
5: Sí, ja mos tocava, estar bé. I bueno, i d'això se trata, d'estar així en Xàtiva, ¿vale? I mostrar-li a tota la gent les novetats que tenim, sense necessitat de vindre al concessionari, que també això la gent ho agraeix.
4: Molt bé, Germán, moltíssimes gràcies. I bueno, que passeu bona fira, de moment en este temps és ideal.
5: Perfecte,
4: que os quedéis sin nada.
5: Muchísimas gracias.
4: Bueno, Jessica, pues BMW Mini, pues toda una institución que no falla tampoco a la fira, a matarte en BMW, son marcas ya completamente consolidadas, dice lo que es el vehículo de luxe. Y bueno, anemos a ver que comporten la inauguración, que no sé si la han peta o no la han peta, pero yo voy a continuar, me vas a clavar en Otto Blázquez, voy a parlar en Juan, i a veure què me conta de lo que es porten, d'acord?
6: Vinga, uns minutets, dona'm uns minutets d'una cançó.
4: Adéu.
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: El número uno te lo ha ofrecido Óptica Central. ¿Preparado para vivir el verano sin renunciar a ver perfectamente? En Óptica Central llega la promoción más brillante del verano. Gafas de sol graduadas desde solo 145 euros. Diseño, protección y visión perfecta, todo en una sola mirada. Conduce, pasea, disfruta de la playa y protege tus ojos con las mejores lentes graduadas solares. Porque este verano no se trata de mirar el sol, se trata de verlo todo mucho mejor. Promoción especial en Óptica Central. Central, gafas de sol graduadas desde 145 euros. Corre antes de que se acabe la promo. Y este verano, mira con otros ojos. Óptica Central, en Sátiva, Canals y en óptica-central.com. Tu mirada merece mucho más.
1: Piensa en azul. Blue Radio, 90.2. Conexión desde la Feria del Automóvil. Adexauto.
2: Pues venga, anem a fer la connexió. Àlex, hola de nou.
3: Hola de nou. Bueno, pues una volta ja ha passat el alcalde i ara com que tenia antes.
2: Estan pegant la volta de reconeixement.
3: Els bous, els bous, va ser el símil dels bous perquè és molt típic, no? El passeillo, els cavalls que entre... Pues tot això porta un protocolo en el qual l'alcalde, pues, per entrevistar-lo en una entrevista de 10 minuts, pues com a que no, la trau del protocol. Entonces, ara quan acabem en Salva, se animem a buscar-lo. Esteve en Escoda, Salva, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Bueno, què tal? Bueno, un altre any així. Vaig directe, no? Conta'm-nos com heu preparat especialment per aquesta edició de la Fira de l'Automòbil i què és el que porteu.
4: Bueno, portem un poc tota la gama, pràcticament tota la gama d'Escoda, ¿vale? Uh-huh. Ens ha faltat un model que ells d'ací un mes o per ahir hem demanat un cotxe específicament perquè ens el portaren, però ha sigut impossible, que és el nou Escoda Epic, que és un elèctric 100% més xicotet, paregut al Càmic, i això el tirem en falta, però bueno, com la gama que tenim és molt extensa, tenim de tot i ens han donat uns preus específics, ens han donat uns descomptes específics de marca que ens ajudaran a vendre algun cotxe i la veritat és que molt bé, molt contents.
3: Perfecte. Què vehicles i què segments esteu són els protagonistes quan o ven el concessionari o ven la fira, que porteu ja prou fires venint així, sol ser en el que és el model, el que mirem?
4: Bueno, pràcticament cobrim tot el segment, perquè ja dic, Escoda té una gama molt ampla, entonces des del Fabia, que és el més xicotet, que podem trobar-lo en pràcticament 15.000 euros, a més estem anunciant-lo en 233 euros sense entrar, ¿vale? Hasta un ENIAC, per exemple, que és elèctric 100%, que estem parlant de 40 i pico mil euros, que té quasi 600 quilòmetres d'autonomia, i que per exemple tenim un Elroq, que és el segon cotxe, el segon elèctric més venut en tota Europa en el que va de any, i pues, la veritat és que tot Càmic, Caro, que té un percentatge molt alt de venda també, en fi, de tot un poc. Uh-huh.
3: Perfecte. En aquest cas, quin perfil de comprador és el que trobeu normalment en una fira?
4: Bueno, en la fira jo crec que n'hi ha gent que coneixent que està a la fira ja s'espera un poc a veure si trau algun descompte addicional, i com realment sí que el tenim perquè la marca mos el dona i des d'avui fins a final de la setmana que ve tenim aquest descompte, el perfil és molt ampli, volem des del xaval o la xavaleta que se ve per un Fabia que no té molt de pressupost i en 15.000 euros com aquell que diu té que comprar un cotxe, hasta l'ecologista que busca un cotxe elèctric 100%, i estem parlant a millor de 55-60 anys. No. Cobrim un poc totes les necessitats.
3: Sí, no, així no té que ser. Quins són els elements que vos diferencien en la vostra marca a, bueno, en aquest cas, per a que el client trie, en aquest cas Escoda, per a altres marques que puguin haver?
4: Bueno, nosaltres fundamentalment som Grupo Volkswagen, ¿vale? És el que més presumim. Som la tercera marca que més cotxes va vendre en Europa l'any passat, encara que la gent Escoda en Espanya no mos tenen tanta consideració, ¿vale? Vull dir,
3: en cas de Messina?
4: En cas de Messina, costa molt, però bueno, la gent sí que sap que tenim molta qualitat perquè és Volkswagen i tenim un preu més ajustat que Volkswagen, i repetís, som la tercera marca que més cotxes va vendre l'any passat en Europa, que això és molt dir, ¿vale? És molt dir. Entonces, pues bueno, ja el dic, tenim un poc de tot i la veritat és que molt contents d'estar així.
3: Uh-huh. Bueno, pues des de la vostra experiència professional, una pregunta, pues que pràcticament la faig a tots, però sé que sempre és bon moment per a comprar un cotxe, però en esta setmana més encara, no?
4: Sí, claro, ja el dic, m'han donat un descompte addicional que només el donen en casos com este, I entonces tenim hasta 500 euros de descompte per comprar un cotxe a Simpira, vull dir, el que perga l'oportunitat per la pedra.
5: Has portat el cotxe nou soles?
4: No, hem portat el cotxe nou i hem portat el cotxe segon mà, també. Hem portat de tot, quilòmetre zero, que també tenen unes ajudes per part de la financiera, vull dir que ells se'n mou bé també de preu, són cotxes pràcticament nous, són els que portem el gerent, el vendedor, jo mateix, vull dir, són cotxes que estan nous i també tenim segon mà, tenim de tot.
5: Perfecte. Bueno, ja l'última, i és parlar un poquet també de la fira, no? La fira reunisca 1.000 de visitants. Des del nostre punt de vista, què aporta Adexauto, en aquest cas, tant als concessionaris com als compradors que busquen canviar de cotxe?
4: Bueno, la veritat és que ens ajuda molt perquè gràcies a l'associació pues, podem estar així. Tenim un cap de setmana en el que ens donem a conèixer, en el que ens ajuda a vendre més cotxes i la veritat és que estem molt contents. No podem queixar-se, tenim un suport per part d'ells molt bo i que continuï així.
5: Pues, Salva, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. I res, que faceu una fira. Si és fresqueta a Xina, bueno, no sé si a la Malchen li agradarà, però jo, per mi, és un lujo.
4: Sí, la veritat
5: és que... també m'ho manega el
4: no, però s'està bé, fa una temperatura molt bona. Gràcies a vosaltres.
5: Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Adéu. Bueno, pues ja veiem l'Escoda, que se sap, contenta l'Escoda, perquè porten un hinchable que fa un arco complet pràcticament a l'altura del bingo. I bueno, pues... Estem ahí. Bé, 11 minuts sobre les 12 del matí, rigorós directe. Jo pense que per a poder tindre tot preparat vaig a buscar a l'alcalde, fem l'entrevista amb l'alcalde i ja deixarem, perquè hem agarrat tot el que és l'albereda, per tant, per al dissabte per el matí, i així a mi em donarà temps a muntar-ho tot que vaig a muntar, vale, per a xarxes socials. Per al dissabte per el matí deixarem l'avenida Selga, si te pareix bé.
2: Perfecte, i si anem en ordre, vale? Vale?
5: Vale? I pues gràcies, senyora musiqueta, també, que interessa. Vale. Vinga.
2: Demana pas, com vulguis. Hasta
5: ara. Vinga, adéu.
6: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.

Andresco, i ahí estava amb el seu tema En calma, Andresco. I recordem que ell el van conèixer gràcies a la formació de Vicio i era el vocalista. Anteriorment, Annalisa, des d'Itàlia, mi sé cuando, cuando, cuando. I ara continuem amb Alan Walker, Me, Myself and the Night. I en seguida, nova connexió des de la Fira de l'Automòbil.

0: te preocupes por mí. Bueno, pues estaba yo un poco preocupada ya per Àlex Elfae, que no me demanava pas, em dic, que li haurà passat a este home. Bueno, pues he contactat amb ell amb micro i si tancat, me conta que és que està esperant ahí a que li puguen atendre, perquè ara mateix, bueno, pues tota la comitiva d'aquestes autoritats estan visitant la fira de l'automòbil a Dexauto i està ahí, bueno, pues esperant el seu torn, però no tardarà.
1: Disfruta intensamente el azul. Blue Radio 90.2.
0: Mentre nosaltres continuem amb estos grans èxits, ara els Take That, Said It All. Nova versió d'este èxit ara junta Leoni i Jax Jones.

0: mòbil, Javier Serrán, alcalde de Xàtiva. Acaba de un mes, Xàtiva acollix a esta nova edició de la Fira de l'Automòbil. Què suposa per a la ciutat comptar en un event d'aquestes cases de districtes?
1: Bueno, jo crec que és un atractiu per a esta ciutat. Esta ciutat és una ciutat comercial, és una ciutat en la que el pes del sector automobilístic tradicionalment ha sigut elevat des de l'economia de la ciutat, en aquest moment també ho és, perquè bueno, pues en uns càlculs aproximats probablement més d'un miler de persones de la nostra ciutat i les nostres comarques treballen en qualsevol dels diferents treballs que estan relacionats en el sector de l'automoció, i en definitiva pues, fa que la gent vinga a Xàtiva, visiti la nostra ciutat i a més pues, impulse este sector que és el sector de l'automòbil en una fira magnífica, en 13 edicions i a més en un recolzament de l'Ajuntament a Dexauto que no pot ser d'una altra manera.
0: Perfecte. Estem parlant d'una fira que reuneix a desenes de marques i concessionaris. Quina importància té per a l'economia local i per al teixit empresarial que això es faci així d'iniciativa?
1: Tota la importància, perquè com sabeu, l'economia de la ciutat basada en el comerç i basada en la potenciació de la visita a la ciutat, és fonamental que se porten a terme esdeveniments d'este tipus. La nostra ciutat ha viscut històricament de les fires i esta és una fira que està consolidada i que, sens dubte, és tot un èxit.
0: Perfecte. Este tipus d'events atrauen a visitants de tota la comarca, inclús a altres poblacions. Què impacte té aquesta influència pública en el comerç, en l'hostaleria i en tots els negocis que viuen al voltant de la fira?
1: Bueno, l'impacte és el que tots coneguem. La ciutat necessita que la gent de la comarca ens visite, que el comerç estiga obert i sobretot pues, que n'hi hagi un impuls per part de totes les persones que venen a visitar la ciutat. Així que este esdeveniment fa que la ciutat durant aquesta cada setmana estiga plena de gom a gom i això és positiu per a que l'economia a tots els nivells rode, que és l'important.
0: La veritat és que sí. Des de l'Ajuntament s'aposta clarament per aquest tipus d'iniciatives. Per què es considera important apoyar l'event que dinamitza, en aquest cas, l'activació de l'economia local?
1: Bueno, nosaltres sempre hem apoyat el sector de l'automoció, sempre hem apoyat l'empresariat local. Els empresaris mereixen tot aquest recolzament, els empresaris generen llocs de treball i això és el que fa que la ciutat avance. Estiguem en unes xifres d'ocupació que són les millors dels últims 20 anys, estem en unes xifres de creixement que són els millors de la nostra història, hem superat els 32.000 habitants i per tant, pues, davant d'aquestes circumstàncies, el treball colze a colze d'Ajuntament en empresaris és sens dubte important per a seguir fent que la ciutat avance.
0: Perfecte. Cada volta se trobem més presència de vehicles híbrids, elèctrics, en les nostres tecnologies. Com veu l'Ajuntament l'evolució del sector de l'automoció en aquests pròxims anys?
1: Bé, jo crec que això és una realitat que tots coneguem. Crec que al final també apostar per vehicles on el consum de la gasolina i del gasoil és més baix i per tant hi ha alternatives elèctriques més barates i en aquest cas més respectuoses en el medi ambient és una evolució favorable per al conjunt de la ciutat i del medi ambient, en definitiva. Jo crec que és una aposta que hem d'apoyar.
0: L'última ja, Roger. Què li agradaria destacar, en aquest cas, del treball realitzat per Adexa, els concessionaris, els participants, els patrocinadors i totes les persones que fan possible que tota aquesta fira es faci en Xàtiva?
1: Bueno, pues agrair els esforços. Jo crec que estar en la fira, fer la fira, organitzar la fira i, a més, estar així durant tot el cap de setmana suposa un esforç per als treballadors, per als propietaris, per a les marques, per als concessionaris i, en definitiva, jo crec que el que cal fer és agrair-los aquest magnífic esforç. Sense aquest esforç, sense aquesta presència així, això no seria possible. Aleshores, jo crec que aquest esforç és el que s'ha d'agrair per part de l'Ajuntament.
0: Alcalde, moltíssimes gràcies i que gaudim d'una bona fira. I jo pensava que este matí, Jesús, havíeu posat el microclima que m'havies dit, però eren xispetes d'aigua. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
2: A vosaltres, Àlex. Sí,
0: bueno, Jessica, pues així tanquem este matí.
3: Vale.
0: Crec que ha sigut la millor manera.
3: Sí, mira, hem obert, no?, amb el president de Dexauto i tanquem amb...
0: els dos junts, anem a fer-se una foto de ella antes de que se'm vaig. I nosaltres anem a muntar i diria a la gent que en xarxes socials i en la LAN de la pàgina web no res, tenim ja eixes entrevistes posades, d'acord?
3: Vinga, perfecte, gràcies, adeu.
0: Adeu, gràcies.
4: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
5: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
4: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
5: Las mejores marcas reunidas en un solo evento con ofertas increíbles.
4: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
5: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
4: Organiza Avexa.
5: Colaboran Valencia Turismo, Ayuntamiento de Sátiva, Generalitat Valenciana, AFI y Renfe Cercanías.
4: Y con el sello de garantía de Plataforma Blue.

0: per avui ja hem complit amb la Fira Antiàdex Auto. Demà al matí, més entrevistes, més connexions amb els protagonistes. Per continuar coneguent, no, pues, més promos d'esta venda de cotxes a Xàtiva. Recorda que la fira estarà avui, demà i el diumenge, instal·lada a l'Albereda Jaume I i Avinguda Selgas. Fins les dues, no interrompim ja el 100% peticions.
1: Blu Radio Xella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.
2: Escoltàvem a l'Erika. Ahí estaban sonando un tema que se titula No se enamore de mí. Bueno, pues es una de las novedades musicales de aquest divendres. Llancen este tema y ens conten, ens confirmen que per a la próxima semana publicarán nou álbum. El titularán este ¿Quién me presta una guitarra? Bueno, pues donen a conèixer també la portada i el tracklist, que és el que a nosaltres més ens interessa. L'àlbum estarà format per temes com este, No se enamore de mi, o ¿Quién me presta una guitarra? Agüita Clara, que contarà amb Davilés de Novelda i Marta Santos. Este ja l'han avançat, eh? Un altre, La flor de la vida, con Salitre i Piqueras. Los borrachos no mienten, amb Saraima. Un altre tema, Flechazo, des del Reservao. No me lo esperaba, este amb Luis Cortés. Bueno, pues la próxima semana, els fans de l'Erika estaran d'enhorabona. Es publica ¿Quién me presta una guitarra?

Martín avui amb tu en este 100% Peticions, però fins les 2 al teu costat, eh? I fins les 2 en companyia també dels patrocinadors de Grupo Innova Tormo i del Bar Avenida de Genovés. Bar Avenida de Genovés, tots els dies esmorzar, menú diari i quan t'aplega el fin de, també els millors sopars i les millors pizzes. Per menjar aquí o per emportar, telèfon per fer reserva o comanda 96 222 92 93. I si t'apetís participar en estos minuts de programa d'avui, ja saps, 678-60-53-30. Te pots demanar una cançó, la pots dedicar a

0: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
1: Llegó el fin de semana. Pues sí, si alces la vista, ya puedo esperar ahí el cap de setmana. Agáfalo, ¿eh? Nos hemos escape. Tanquem ya, semper sem petición, som avui en l'edició del divendres 5 de juny de 2026. Plaer haver-te acompanyat amb salutacions de Jessica Mesa. Acabes de tindre bon dia. Recorda que demà al matí ens tornarem a escoltar, ¿eh? Demà al matí continuarem amb misses connexions des de la fira de Atex Auto. Esta vesprada podem aprofitar i anar a veure els cotxes en primera persona. Que ho passes bé. Recorda.

amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i sopassen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Blue Radio Chella, els matins en valencià. 90.2 FM i BlueRadioFM.es.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Inés no dona la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.